Aquests són els nostres consells. Eliminar pintura. Per llevar la pintura de les vostres mans o fins i tot els braços, poseu-vos un pot d'oli d'oliva al lloc del dissolvent que és tan irritant. I el millor és que la propera vegada que aneu a pintar, vos unteu les mans amb una capa de vaselina perquè la pintura no s'aferri a la pell.

coneguem les nostres dites i refranys. Fent i desfent es fa l'aprenent.

0: Ana Patita de Rafal.
1: Dona Catalina de Espoldes.
2: Ana Maria Magdalena de Salaneig.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Muntanya i Frontera.
1: Hola, Manu. I vols dir que t'estic. I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo he cantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

Aquests són els nostres consells. Shot més gustós. Quan cuineu shot, banyeu-lo amb un poc de llet. Ja veureu que blai gustós vos queda.

coneguem els nostres dites i refranys. Feina fuig i pa vine. Aforisme aplicat en els peresosos.

Aquests són els nostres consells. Pa sempre fresc. Se conservarà com a recent fet durant més temps si col·loqueu un parell de branques d'àpid dins la panera.

coneguem les nostres dites i refranys. Cent quintars de carabassa no fan un unça de greix. Es diu d'aquelles coses que fan molt en volum i tenen poca substància o són inútils.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Som en Pedro, de Campanet.
2: Soy Candela, de Calamillor. Sanabel de Llumajor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Vidres sense adhesius. El control de la ITV, bé les ferretines de lluïdes o qualsevol altre adhesiu que vulgueu llevar dels vidres del cotxe, ho podreu fer passant una esponja banyada en vinagre calent. Si fregueu de manera lleugera, no quedarà ni rastre.

Radio Murta. Som en Xisco de Reflexiones de un Mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta. I desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això m'ho fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies, Ràdio Murta.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691-82-53-21, 691-82-53-21. Ràdio Murta, la teva música.

coneguem les nostres dites i refranys. Tant donaràs en Pere que li hauràs d'anar darrere. Indica que se sap massa generós sol portar molèsties perquè els altres no es cansen de demanar.

0: altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate ensalada granel a 1,79 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. El filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

Forn de sa Creu, els millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar lo que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Coneguem les nostres dites i refranys. L'abundància mata la fam. Tenir molt d'una cosa fa que no la apreciem.

0: Són la Margarida Martí de Buja.
1: En Naila de Bunyola.
2: Som en Joan de Campos.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

aquesta vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: ¿Quieres que tu evento sea todo un éxito? En FC Eventos Mallorca lo hacemos posible. Organización de bodas, cumpleaños, comuniones, eventos de empresa, fiestas privadas y todo lo que imagines. Un servicio a medida para que tú solo te preocupes de disfrutar. Contacta ahora con FC Eventos Mallorca en el 699-64-38-25 y haz realidad el evento que siempre has soñado.
2: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A.
3: Hola, bon dia, Manu. Bon dia, Vicente, la Ràdio Murta. Mira, Manu, te volia demanar una cançó. Simplement... No sé, hauria de ser... Mira, jo t'explicaré. L'altre dia, dia 13, el meu cunyat va resbalar de sa vinyera i se va matar. I el dia 13. Entonces ja m'he anat en el tanatori, m'he anat en el funeral, tot. No tenen animat resultats encara, però bueno, era un home sa, 66 anys, un home estupendo. Era la mare de la meva germana que dia d'avui feia... Dia 18, feia 2 anys que se'n venia ara. També vaig demanar una cançó per ella, que era Maria Pantomeu Penya. Entonces, bé, nada, pues això, només expliqué tampoc això, i dir-te que en Xisco, que sempre m'estimaré, sempre, i no vull una cançó per ell, m'agradaria que li posessis Mallorca o Mallorqueta, que ell era fotofo com tu. Si guanyava bé, si perdies igual, don igual de l'any. Total, Mallorca era seu Déu. I entonces, si li paràssis, t'estaré molt agraïda. I quan puguis, quan tu puguis, perquè jo t'ho demano cançons i me vas parant molt, estic molt agraïda de tu, me passa cançons i estic molt contenta. Jo me fa molt música. Me fa molt, sempre m'ha fet... me dóna vida, que ho diu molta gent. I és vera, les cançons, a Manu Blanco i Ràdio Murta. Moltes gràcies, Manu, fins una altra. Un besito per tu i per els teus fions. Moltes gràcies, Manu. Adiós.

Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

0: A que a lo millor hay un lloc on el fot xerra i se quan respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, quan sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
2: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
3: Hola, sóc la Cati de Llomajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Ese tipo soy yo. Juanan, ese tipo eres tu. T'estim. L'he de dir que tots els que escolten Ràdio Murta també i en Manu un beso molt fort. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.

0: Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Perdó, més 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10 de 7, dilluns tancat.
1: No es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Xarop, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
2: Ja són aquí les festes de la Coma. Del 17 al 26 de juliol, prepara per viure 10 dies plens de música, espectacles, activitats infantils, esport, gastronomia, cultura i grans rebel·les. Vine amb família, amb amics o amb ganes de passar-ho molt bé. Aquest estiu, la festa és a la Coma. T'hi esperam. Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà.
3: Hola, Ràdio Murta. Soy José Luis de Sant Ferriol. Quiero solicitar una canción de Antonio Vilar que se titula Ya me voy de mi tierra. La dedico pues a todos los componentes de Radio Murta, a ti Manu y los tuyos, a Fina de Sonserra, a Nati Coloma de Son Oliva, a Hermes de la Cabana, a José Mayor de San Juan y a Eulalia de Son Ferriol, también para Tomás Navarro y para todos los oyentes. Si puede ser para el martes día 21. Gracias por todo, hermano. Y hasta la próxima.

Angela i tots els que escolten Ràdio Mosta. Vale, si pot ser, pel dia 21, per aquest fiat, i me penso que és el dia del teu cumpleaños. Gràcies, Manu. Bon vespre.

0: Cada dijous a les 9:30 d'escapvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Protegeix la teva casa i segona residència amb Alarmes Trablissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata, amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
2: Vale, mano. Volia demanar una cançó de Bruno Dumas. Comprensión. La dedica a tots els oients d'aquí. Vale, hasta luego.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: ¿Buscas un lugar especial frente al mar? Descubre el Bistro Sail y Surf en el puerto de Pollensa. Disfruta de desayunos, comidas y cenas con auténtico sabor mediterráneo. Una amplia carta, terraza con vistas al mar y un ambiente perfecto para compartir en pareja, con amigos o en familia. Vive una experiencia única junto al Mediterráneo en el Bistro Sail y Surf en el Passeig Saralegui del Port de Pollensa. Reserva tu mesa al 971-86-52-93. ¡Te esperamos!
3: Bon dia, família de Ràdio Murta. Som en Xisco, dels Bunyols. Com va la vida? Bueno, pues avui precisament vull escoltar una cançó que se diu Vida. I la canta ni més ni manco que Estrella Morente. També l'acompanya en Lluís Llach, però en Lluís Llach intervé poc, encara que la cançó és seva, d'en Lluís Llach. Ah, vida, la vull dedicar a tots vosaltres, a mon vareta i a la família d'en Blanco. Ah, vida, salut!

0: Uf, quina calor! I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
2: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida.

0: 174.
1: Hola, hola, bon dia, Radio Murta. Som la Maria de Tollerit. Perdoneu, però estic estinyada tant d'aire condicionat. Escolta, Manu, volia felicitar per dia 21, que és Sant Daniel, en el meu net, Dani, i el teu fill, Dani, perquè és el seu sant. I el volia felicitar amb una cançó que tu saps que li agradi, i que sigui guapa i alegre, i també en Juan, el seu germà. Però vaja, ara avui és per Dani, que l'estim molt, i el seu germanet també. Vale, posa-la darrere hora i me va millor. Adiós.

0: te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971 26 60 36. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número, Ses Cadenes.
3: Aquests són els nostres consells. Pa sempre fresc. Se conservarà com a recent fet durant més temps si col·loqueu un parell de branques d'àpid dins la panera.

0: Manu, et naipes t'enviam una ferrada pel coll i un saludo a tots els oients.
1: Con José Ignacio desde Palma.
2: Ana Rosario, estrangesa.
3: Soc la Teresa de Sencelles.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vini Canella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vini Canella. A on el bon menjar sempre sona millor a música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
4: Buscando mi buena estrella, abandoné por ella mi hogar un día. Y aunque su luz no veía,

Aquests són els nostres consells. Olor de vainilla. Col·loqueu trossets de vainilla prop d'una finestra per a que entri el sol i tota la casa estarà ambientada amb aquest agradable olor.

0: Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francesc, frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
2: Coneguem les nostres dites i refranys. Es creure és criança. Se diu per significar que l'obediència és senyal de bona educació.

som en Carlos i en Damià de Casa Russa. Volem enviar una ferrada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta, al nostre amic Manu Blanco, i bueno, esperem que us agradi.

0: Mercedes del Coin de Enrebasa.
1: Ya son la Catilla Campestilla.
0: Son de Catalina de Manacor.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: El corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Cuando sales a bailar, mami, panchita, tu sonrisa no es igual que las demás.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem. Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Llegó la tarde. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia. Experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta. Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Somos seres cargados de saber, graduados en la Universidad de la Vida y del Tiempo que nos dio un posgrado. Subimos al árbol de la vida y allí cortamos los mejores frutos. Nuestros hijos, los que cuidamos con paciencia, que hoy se revierte en paciencia y amor. Así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Joven que me escuchas, si en tu caminar por la vida encuentras un ser que camina encorvado, con pasos lentos, el pelo blanco, la piel arrugada y las manos temblorosas, no lo ignores, ayúdalo, protégelo, dale tu mano amiga y piensa que mañana, óyeme bien, ¿eh?

coneguem els nostres dites i refranys. No hi ha fira sense garbes. Se diu perquè a Mallorca les primeres fires són dins el maig, quan ja seguen ordis.

0: la Francisca Vinga. De l'Antània de Manacor. Són de Pilar, d'aquí de Palma.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Sabíeu que el nom de pila de Fray Juníper Serra era Miquel Josep?
1: Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
2: No t'ho perdis. I saps que jo m'agrada anar a Ikea i no en sortiria d'allà. Jo ara en xerrava amb el meu amic Fer Sansó, de Fashion Fair, que jo li deia en el manacori televisiu. És que quan, és com quan estàs aquí fent feina o quan vas a Ikea, dius que és que no en sortiria. Jo m'assec a un d'aquells sofàs, a una d'aquelles butaques, i sap que s'està de fresquet. No fa... és ben vera, no fa gana sortir. Això és com quan vas al supermercado. Jo vaig a Seroski, allà en el cip de tota sa vida, de sa meva zona, i no tinc sortillera. Bona, bona, bona. Molt bones tardes. Començam un poquet abans, perquè val molt la pena el que vos contaré. Perquè Ràdio Mortes ve que tenim un target total de gent adulta, de gent madura, però tenim l'espai per la jovenaia, perquè són de l'edat dels nostres fills, inclús dels nostres nets. I tenim, bé, ahir vaig estar a Inca, i com m'ho vaig passar en el Cen Encierro, que l'Ajuntament d'Inca i Opalma cada any compten amb aquest amic vostre, amb en Manu Blanco, per donar l'escopetada de sortida, l'exús! Sí, sí, en el Cen Encierro, les festes de Sant Abdon i Sant Senen. Aquestes festes d'Inca que són una autèntica passada. Però resulta que el pròxim dia 27 de juliol, a les 9 del vespre, a la plaça Mallorca d'Inca, acollirà la segona edició des Voices of Legends Show, volum 2. L'esdeveniment reunirà artistes de La Voz Kids, entre ells Nalira Mollà, i oferirà música en directe i coreografies de l'Acadèmi Urban Dance de Camp Picafort. Jo és que volia xerrar, que me contassin un poquet. Jo vaig conèixer allà a Inca, en aquesta menuda amb una veu extraordinari, però volia xerrar amb Cristina Tugores, que coneix bé en aquesta artista amb un porvenir fantàstic i que mos contarà d'aquest esdeveniment que recomanem des d'aquí, des de Ràdio Murta i des de Grup 4 a Inca. Així que xerrem amb Cristina Tugores. Cristina, bones tardes.
3: Bones tardes, com va?
2: Pues estic encantat de conèixer-te i t'ho dic de tot cor. Quan t'he escoltat, jo dic... ets una Cristina o ets la seva filla, amb aquesta boueta? Arbac, que t'ho ha dit o no t'ho ha dit?
3: Sí, sí, m'ho ha dit, m'ho ha dit.
2: Que bo. Cristina, conta-mos un poquet. Què vos va animar a fer aquesta segona edició d'aquest esdeveniment?
3: Principalment te diré que la bona acollida que va tenir la primera, perquè va ser molt guapo, tant... per nins i nines que hi participaren, va ser, veure tanta gent compartint també és algo que per ells ho és tot, que és la música, pues va ser un moment increïble. I bueno, i per els cantants i per els ballarins. I després, clar, poder tornar juntant aquests nins, que al final se converteixen en molt bons amics, i no ho tenen fàcil per veure-se perquè viuen tots a diferent punt d'Espanya, pues al final també això és una excusa per poder-se ajuntar i compartir el que els torna locos que dic jo, que és la música.
2: Això és una passada, Cristina. Ja ho sé, com a papà també de menuts, quan ja se troben des de distints punts de Mallorca, però des de distints punts, sigui una colla de dimonis, sigui un esport, sigui el que sigui, imagina't quan xerram ja de tema nacional. Allà hi ha una germanor que deu ser total, no? Tu te deu quasi emocionar, no? Veure...
3: Això, molt, molt, veus? Molt. Perquè de part els papàs també mos feim molt i arriba un carinyo, una estima que és molt grossa.
2: Com una família, no?
3: Sí, però totalment. Jo quan ho veia abans d'aquella estada ja pensava que això era, això ho fan a posta, jo què sé.
4: Ja.
3: Però res que veure.
4: Que és real, que tu has tocat
3: totalment.
4: I és real.
3: Sí.
4: No és
3: sí,
4: un postureo,
3: totalment.
4: Perquè avui està de moda.
3: Per res, per res,
4: molt
3: per
4: bé.
3: Res.
4: Molt bé. Conte-mos, Cristina, com ha estat l'organització? Perquè jo que també participo en tal, organitzar mai és fàcil. Conte-mos.
3: Bueno, aquí, el principal organitzador és el meu amo, això t'ho he de deixar ben clar, jo col·labor, però el meu amo és que du quasi tot el càrrec a l'escena.
4: També ha rebut, no? Aquí tothom...
3: No, sí, perquè ell també té un grup, té més controlat, tot el tema...
4: Jo és que conec en Ivan, i clar, sé de que és del gremi, per dir-ho d'alguna manera, no? Així.
3: Clar, i li agraden les coses molt ben fetes, per tant, ja vos puc dir que ben fet i estarà.
4: Segur.
3: I després, organització, man. No és que sigui molt complicat, però al final són nens, quasi tot. Són preadolescents, adolescents, però són petits i els hi has d'estar bastant damunt. Mm. Això t'ho diré que és el que d'un poc més de feina, perquè l'altre tu ho vas organitzant i tal, però el que tenen és que després pugen a l'escenari i se transformen. Ja no són nins ni nines, són els superartistes i se transformen. És que pareix que canvien instantàniament.
4: No, no, però te dic una cosa. Jo, ara xerc de la teva filla, però jo, quan vaig passar tele, que de vegades tal... Cuien de cop, quan estan damunt l'escenari que estan tan concentrats i tal, tu saps perfectament, una maduresa que es carrufa,
3: sí.
4: Que es carrufa, que apareixen persones adultes.
3: Sí, sí, totalment.
4: Sí, sí, sí.
3: I després en l'organització també de xerrar d'Anna Lídia i Nàlex d'Urban Dance, que són, ja no només fan la seva feina de fer les còrios, inclús amb els cantants els saben organitzar i els saben... són una meravella, jo només tenc paraules bones per aquesta escola perquè sempre ens han ajudat moltíssim i sense ells, però és que no tindria res a veure. Són els que fan de l'espectacle, fan un supershow.
4: Saps què passa? Que els professionals com aquests joves que tu m'estàs dient, d'Urban Dance, de Can Picafort i d'altres, és que pareix que ens limitem a lo que és el tema del ball, a la coreografia, que va més enllà. Pensa que són arts escèniques, és món de música... És que aquí juntes distintes coses i saben un poc de tot, almenys, no és així?
3: Ells, moltíssim. És que els saben organitzar d'una manera que jo... Ja me'l va passar quan varen fer el videoclip de la Nina, que varen contar amb la Lídia. És que me'ls organitzava tots, i tu aquí, tu ja... Ja no només és que el seu ballarín, sinó tots els destres que hi havia, i és una passada. És que ara... jo comptar amb ells és meravellós.
4: Que bé. Escolta, ara que me dius això del videoclip i tal, ja li vaig comentar a Ivan, perquè ho sàpis, mos feis arribar el videoclip, val? Per correu electrònic, jo després vos passaré a la direcció de radiomurta@grup4.com i farem que surti aquest videoclip, tant aquí, a Canal 4 Televisió, com a Catalunya. És a dir, tot el que puguem fer pels nostres ho farem. O sigui, que no en tinguis cap dubte, perquè val la pena. I tu què consideres que és el que destaques o què fa especial aquest espectacle, Cristina?
3: Per jo, personalment, és la combinació de tant de cantants que tenen uns estils i uns veus totalment diferents entre ells, però ja va veure de quina manera se compenetren i és que per jo fan com a màgia, no sé, i després els ballarins, ja t'ho dic, que ho repeteixo un pic un altre, però es fan un espectacle. I enguany també hi haurà un dels cantants que també és pianista, que és meravellós, vull dir, i un altre guitarrista. No canta el guitarrista era una loca que va estar a la primera banda que hi ha anat.

0: tots al final se compenetren tan bé i fan un show tan guapo. Després també te puc dir que l'any passat tots eren de la mateixa edició, bueno, hi havia en Pol Calvo, que era una altra edició, que va ser guanyador 2022, però enguany comptam amb artistes de 4 edicions diferents, n'hi ha 3 de l'any passat, n'hi ha 2 nines que estan participant a l'edició d'enguany, que encara està per acabar, i, bueno, sobretot, ja t'ho dic, un show que per jo val moltíssim la pena. Val la pena moure-se, que Mallorca tot mos pareix lluny, però no està tan a lluny.
1: Que va, però sí, fixa't, jo dissabte vaig estar gravant en Canal 4, per el programa Bauxa, d'aquest dijous a les 10 del vespre, vaig estar gravant Orgullosament Inca. Ahir vaig estar com a mestre de cerimònies i com a dit jo, com tu saps, de Sant Encierro, no?, de Sant Antoni Sant Senent. I dissabte hi he de tornar. I escolta, que jo... Jo dic, és que cada vegada fa més via, mira que tenim sempre en bossos, que hi ha tràfic, però Inca, de l'aquest ciutat, és Norris, és... Què va?
0: Està a prop de tot.
1: És de. I per què van tu? I després anem en sa menuda. Quin missatge donaries o faries perquè sa gent vengui? Jo, entre d'altres coses, si me permets, dic, escolta, per començar, és de franc, no és així?
0: Sí, sí.
1: És a dir, tothom qui vulgui anar a sa plaça podrà veure... en aquestes noves generacions amb el seu talent. Però tu ara, endavant, què els diries, Cristina?
0: Ben curt, diré que estic seguríssima de que s'ho passaran superbé, tant petit com grans, perquè hi ha cançons de tot tipus, n'hi ha de superactuals i n'hi ha de molt clàssiques. Se sorprendran tant per l'actual que poden ser com per lo clàssic, perquè per ahir no, aquests nens tan jovenets però no canten segon que, no. Canten de tot i crec que tothom s'ho passarà molt bé.
1: I de moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, Cristina Tugores, que ets la mamà d'ens persona que ara xerrarem, ens artista, Nalira Molla. Te pareix bé?
0: Beníssim.
1: Molt bé, la molt passes.
0: Sí, aquí està.
1: Nalira.
2: Hola.
1: Hola, preciosa. Com estàs, carinyo? Ens vam conèixer tu i jo allà, Inca, te'n recordes?
2: Sí.
1: Com estàs? Estàs bé, és que només escoltar-te amb aquesta bobota, estàs ben il·lusionada, no?
2: Sí.
1: Molt bé, conta-mos, què significa per tu actuar a Mallorca i estar allà a Inca, i què creus que significa per la gent que coneixes de fora actuar aquí?
2: Bueno, pues, per jo, simplement actuar a la nostra illa és un honor, perquè a part de que m'ho passo superbé a l'escenari, sé que tinc un públic increïble d'aquí, de Mallorca, tots mallorquins, i però així crec que per la gent de fora te refereixes a la península, o
1: sí, exacte.
0: Dels teus companys que han de venir.
2: Ah, sí, dels teus companys.
1: Deuen estar molt il·lusionats, no?, de venir fins aquí.
2: Claro, sí, ells n'hi ha alguns que han vengut aquí de viatge a Mallorca i diuen que els encanta. Alguns fins i tot diuen que se vendrien a viure aquí.
1: Clar que sí.
2: Clar que sí.
1: Conta-mos, com ha canviat? Quants anys tens ara, Alira?
2: Jo en tinc 12.
1: Tens 12 anyets, sí.
2: Ai, 13, d'aquí un període de dies.
1: D'aquí un període de dies, idò, ho hem de celebrar. Escolta, quin dia fas els 13 anys?
2: Dia 1 d'agost,
1: ja m'ho diràs, el primer dia del mes d'agost, que és el dia de la marxa de Güell a Llucapeu, fantàstic, i de dia 1 d'agost, t'haurem de donar molts anys. Compte-mos, com ha canviat la teva vida després de la Voz Kids?
2: Home, la meva vida, així com amb els amics i la família, no han canviat, perquè per els amics, d'antes de que jo sortigués en el programa, i la família són tots iguals amb jo, i m'apareix que és molt guai poder comptar amb aquesta sort de que no hagin canviat, perquè, bueno, pues al final participar amb un programa no ha de significar que tot hagi de canviar.
1: Molt bé.
2: Saps?
1: Molt bé. Peus però... en terra, què deim? Peus en terra, no?
2: Sí, sí. Però sí que a vegades, pues, quan surt del meu cercle, com per exemple del meu poble, de la meva escola, pot ser que a vegades m'aturen i me fa molta il·lusió.
1: Que bé.
2: Perquè, no sé...
1: Perquè t'han vist i tal, i...
2: Claro.
1: Sí.
2: Formar part de la vida d'algú, no sé.
1: Que bé.
2: Me posa molt contenta.
1: M'encanta.
2: Però ja no és que me reconeguin només per la Voz Kids, sinó que la gent que m'atura perquè me reconeix o tal, pues ho sol fer perquè me diuen, jo t'he vist per TikTok i coses així.
1: També.
2: I pues és més per la part de les redes socials.
1: Sí.

0: I, claro, jo les redes socials, això que faig de posar vídeo o coses així, no ho faig directament perquè m'hi vulgui dedicar a això, sinó perquè si algun dia m'ho vull dedicar a això, pues que ja pugui estar un poc
1: Que ja,
0: xicadot en aquell món.
1: exacte, que ja haguis obert un poc el camí, correcte. I conta-mos, com ho hem de fer per seguir-te a les xarxes socials?
0: Pues me cercau per TikTok o per Instagram i me seguiu.
1: I què és el que hem de posar? Què és el que hem de posar directament? Hem de posar l'Ira Molla o...?
0: Crec que Instagram és Ari de Molla.
1: Aira, sí? Ari de Molla, vale. Sí.
0: Pot ser.
1: Sí.
0: No me'n record, però sé que TikTok és Alira Oficial, tot junt i en minúscules.
1: Alira Oficial, tot junt, a TikTok i en minúscules. Però estic prenent nota,
0: I
1: sí.
0: és molt diferent el que el contingut que puja a Instagram que a TikTok.
1: És que són xarxes distintes i són distints
0: Sí.
1: targets de gent.
0: A TikTok faig més la payasita i a Instagram pues, molt més com la meva part artística.
1: Molt bé,
0: i tot això.
1: un poc més seriosa, no? No és així, eh?
0: Ja.
1: Molt bé, molt bé. I conta-mos, com es compartir escenari amb altres artistes?
0: Compartir escenari amb altres artistes, bueno, amb persones que estimen la música, com bé són els meus companys de La Voz Kids, que per jo, més que companys, són superamics, és com una passada, perquè sents que no estàs com a tot sol i que comparteixer aquesta passió tan gran pel món artístic amb gent al·lucinant i que tenen el mateix sentiment cap a tu, ai, com tu, cap a ser de la música.
1: I què mos pots avançar de la teva actuació d'aquest esdeveniment?
0: Jo puc avançar que intentaré donar el millor de jo, intentaré fer un superespectacle perquè tots el públic puguin perquè tot el públic pugui disfrutar i que faré un parell de duetos, bueno, bastant de duetos, alguns trios, i que també faré una actuació que vaig interpretar Palma Futsal, a la final intercontinental,
1: sí.
0: I la vaig fer junt a ballarins d'Urban Dance que també estiran en els Voices of Legends. És una passada.
1: I a l'Ira va ser un punt això d'estar a l'intercontinental del Palma Futsal, eh?
0: Sí, me va agradar molt.
1: Ja ho crec, ja ho crec. I conta-mos, per anar acabant, quin consell li donaries a els joves talents, a els joves músics, artistes, cantants? Què els diries?
0: Jo els diria que si era el seu somni, pues, que vagin a per ell, però, hombre, pues, que sempre vagin com acompanyats d'una persona professional, perquè, clar, si en aquesta edat com a petitets ho fan tots sols, pues això d'intentar ser com a cantants o alguna cosa així, no sé, pues que podrien utilitzar com a males tècniques o fer-se mal, és de bou, saps el que t'ho vull dir?
1: Sí.
0: I a lo millor no ho sabríem manejar del tot bé, així que sempre val millor, val més estar acompanyat d'una persona que en sap.
1: Molt bé, i Alira, hi seràs tu amb en Pol Calvo, i entre d'altres, en Manuel Pato, Miguel Ramírez, Maria, Miquel González, Iker Álvarez, Samantha Bracho, Patrick Ayuso, Martina i Ebolet. No és així?
0: Sí. Molt bé. Artistes.
1: Molt bé. Quin cartell més que te fa molta il·lusió, ho sé cert, perquè m'arriba i mos fa ganes. Això serà dilluns de la setmana que ve, dia 27 de juliol, a les 9 del vespre, de franc, gratis per tothom, a la plaça Mallorca d'Inca. No és així?
0: Sí, exacte. No podries haver dit millor.
1: és que és tremenda. I comptam amb el patrocini, entre d'altres marques, d'Aimo, i també amb la col·laboració de Trull Espectacles, i com no podria ser d'una altra manera, que fan molt bona feina, ho puc dir ja en primera persona, l'Ajuntament d'Inca. A part que ho recomanem des de Ràdio Murta, des de Canal 4, des de lo que és Grup 4. I de Alira, que estem encantats de xerrar amb tu, que és una passada conversar amb tu un poquet, i l'ho dit, que t'atendrem per aquí, per Ràdio Murta, per Canal 4, amb les teves cançons i amb els teus videoclips. Te pareix bé?
0: Super.
1: I de moltes gràcies per estar amb nosaltres, que te vagi tot molt bé.
0: Igualment.
1: Un beso per tu i pels papàs i la família. Adéu. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Ja ho sabeu,
2: Voices of Legends Show volumen 2. És aquest pròxim dilluns, dia 27 de juliol, a les 9 del vespre. Au, idò, començam fent camí amb el grup Güell, que ja sabeu que tenim programa els dimecres a les 5 de Sora Baixa, i és divendres a les 5 i mitja.
3: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
4: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de Sora Baixa, aquí, a Ràdio Murta.
2: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13. I del Gaire, que són festes de Sant Jaume i en Joan Fullana, que no atura de fer pa i coques bambes, aquell amo. Ràdio Murta, així començam.
1: Vinga, anem-hi, primera cridada. Bones tardes.
5: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
5: No sé d'inquió.
1: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
5: Un compromís per Antoni Machín.
1: A qui dediquem?
5: Li dedic a ses meus fills, a ses meus netes, i a tu i als teus fills. Moltes gràcies, man.
1: Gràcies, ara m'he de posar. Bones tardes.
5: Moltes gràcies, bones tardes.
1: Adéu, bones tardes.
2: Amb aquesta calor, el que fa ganes és anar en els tobogans i en els parcs aquàtics, a passejar per Aqualand, o anar a Magaluf, en el Western Park.
6: Vaquero, Western Park es tu parque acuático ambientado en el lejano oeste, en el que la diversión siempre está cargada. Más de 20 atracciones, navega el río salvaje, disfruta en el Gran Cañón, y si te atreves, la bestia te espera a más de 30 metros de altura. Diversión para toda la familia. Compra tu entrada en westernpark.com y ven a sentirte como un auténtico vaquero.

0: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant-se teva boca. Així es avui xerrava en Rosamari. I que coiran un pot de vacacions, m'apareix que és la primera quinzena d'agost i és la tornada. Els meus fills estaran contents, que els he de dur una revisió amb el dentista. Molt bé, anem amb una altra cridada. Bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
1: Amb Miquel de Rosal.
0: Qui hem d'escoltar, Miquel?
1: Pues mira, la cançó d'en DJ que és Calvin Harris, en la col·laboració de Dua Lipa, la cançó One Kiss.
0: I a qui la dediquem?
1: Pues mira, com sempre, a per tots altres, a tothom que m'escolta, de Maria de Petra, sí, de Nati de Sant Oliva, i de Bases Colones, i moltes gràcies per tot, Manu, com sempre, i bones tardes.
0: Gràcies, bones tardes.
1: A tu, Manu, adeu, adeu.
0: Vaig tenir l'oportunitat de veure aquest DJ en sessió en Calvin Harris, en el Madrid Arena, a un gran concert d'en Rihanna. Sí, sí, era en Rihanna i en Calvin Harris era l'artista convidat, el que nosaltres dèiem telonero, però com que no sona molt bé, queda millor el d'artista convidat. Una passada, en Calvin Harris. Molt bé, en Jaume Mesquida me diu que Sant Jordi fa una fretada. Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclat de sainz y queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom en col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza Sant Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.

0: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
1: Enviem una ferrada en el doctor Héctor Zapata i a la seva senyora esperant una total recuperació de la lesió que va tenir ella en el turmell. Clar que sí. Avui fa 55 anys na Charlotte Gainsbourg. Na Charlotte és una polèmica actriu que avui fa 55 anys, ja és sènior, eh? Però tu diràs, ara no sé qui és na Charlotte. Bé, ha fet pel·lícules de tot tipus, des d'acció, comercials americanes, però també eròtiques i qualcuna pel·lícula un poc forta. Però és que quan te digui qui són els pares, diràs, ho puc entendre. Són en Serge Gainsbourg, ja mort, igual que en Jane Birkin, que varen fer aquella cançó espectacular de JTM Monoplu. Eh? Ells són els pares d'aquesta actriu, polèmica actriu, com és na Charlotte Gainsbourg, qui fa avui 55 anys. Què te pareix si recordem aquest èxit tan polèmic dels papàs de na Charlotte?

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: Gust amb arrels, Blanca Terra. Jo m'encanta quan hi ha algun problema de comunicació o que qualcú, o que tenim el telèfon lliure a la vostra disposició, com és el 971 43 97 85, com intervós les coses del dia, o qualcuna cançó, qualcun artista, com és aquest cas, que avui fa 78 anys, en Yusuf Islam. Qui és en Yusuf Islam? És en Cat Stevens, 78.

0: Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Són Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Són Mut Nou, t'hi esperam.
1: Són Mut Nou, el camp de figueres més gros del món.
2: Anem amb una altra criada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Amb el Neus de Poble.
2: Què hem d'escoltar, Neus?
3: De mos avion.
2: A qui ho dediquem?
3: Pues, en primer lloc, li dediquaré a en Dani, el teu fillet, que avui fa festa, no?
2: Sí, gràcies.
3: I en el Dani Daniel, que és un cantant que sempre m'ha agradat i m'agrada, m'encanta, i, bueno, i en el teu fill, en el Jaume, també, perquè sé que a mos avion li encanta a ell.
2: Així és.
3: I per si demà no puc cridar, perquè demà tenim la festa de la tortilla a la Pobla.
2: Sí.
3: Vull felicitar la meva consagra, que nom és d'Helena. Si puc cridar, la cridaré. Que nom és d'Helena, diu, vull donar molt d'any també.
2: Quantes, quantes els seus sants? Quantes, dius?
3: Demà és Santa Magdalena.
2: Demà és, correcte, correcte, sí, sí. Sí. Ara pensava que m'adés avui i ara m'havia perdut.
3: La meva consagra, que demà fa festa, perquè no sé si podré cridar demà, aprofitaré, si puc cridar, la tornaré a cridar.
2: Ben fet.
3: Vinga. I per tot que li agradi. Bones tardes, Manu.
2: Gràcies, bones tardes. Adéu, adéu.
1: Rubio Producciones te du a Love of Lesbian en concert.
0: Rubio Producciones te trae una de las grandes noches del verano. El 26 de agosto, en las festas de San Agustín de Felanitx, llegan Love of Lesbian en un concierto muy especial y único en Mallorca. Vive una noche llena de emociones, grandes canciones y el mejor directo de una de las bandas más importantes del panorama nacional. Compra ya tus entradas en rubioproducciones.com. No te lo puedes perder.
4: Vamos a arrancarlo con altura.
5: El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: ¿Llevas tiempo preocupado por la falta de cabello? No esperes más. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la alopecia masculina, femenina y alopecia oncológica. Primera consulta gratuita. Da un paso adelante para tu cabello y ven a visitarnos. Estamos en calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
1: I anant acabant, a continuació, el nostre homenatge en el millor amic de Somo, sense cap dubte, com és Ska. Per jo i per molta gent és molt més que un animal, això està clar, no? Mare meva, com s'estima en aquestes criatures. Ai, Déu meu, que malament que ho he passat cada vegada que n'he perdut qualcun. Déu meu. Oh, no ho vulguis saber. Sí. Vosaltres sí que ho sabeu, també, no? Dia Mundial del Perro. Amb 75 anys en Carlos Núñez, Cat Steven 78, vos hem estat contant que preparam dues setmanes de la vostra música, que seran especials com els d'en Dani Daniel, Isabel Pantoja, Amaral i d'altres. I avui, el Sant Daniel. Demà a Santa Magdalena, mos han dit, moltes gràcies, molt d'anys per totes les Magdalenes de cara a demà, que tingueu un dia fantàstic. I avui, dia Sant Daniel, ara vos deixem una selecció musical molt bona, però deixeu-me que acabi amb una cançó que és molt especial per jo i que tinc molt present en els meus fills, tant en Juanma d'11 anys com en Dani de 7, que avui és la seva onomàstica. Una ferrada, un servidor, som en Manu Blanco. Vos espero demà.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Uf, quina calor! I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, amb diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més.
2: Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.

com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Baixa A.

Les 4 i mitja serà baixa, perdó, més 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
2: Aquests són els nostres consells. Bon aroma en els rentavaixelles. Poseu en el cistell descoberts de rentavaixelles un parell de clavelles de llimona. S'aconsegueix un ambientador natural que eliminarà la mala olor de la màquina.

coneguem les nostres dites i refranys. Mort el que, morta la ràbia. Vol dir que si se suprimeix la causa, desapareix l'efecte.

Aquesta nit, amor, no puc pensar en ningú. He obert els ulls i ho miro tot al meu voltant. I al meu voltant girava el món com ha fet sempre. Gira el món i gira per l'espai que els meus ulls miren.

0: Son Esperanza, de Rafal Nau.
1: Son de Fina de Can Pastilla.
2: Son de Francisca de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Olla cremada. Si teniu una olla de menjar aferrats perquè s'han cremat, poseu-la en el foc amb una escudella petita de lleixiu i un litre d'aigua. I quan comenci a bollir, apagueu el foc. Deixeu que reposi fins que l'aigua se refredi. Les restes de menjar s'amollaran per si mateixes i no haureu de fregar gens.

Som a Do Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Pereta, que has tornat de veta.

Hola a tots, amics. Sóc Santi Carulla, dels Mustang, cantant dels Mustang, i vull aprofitar aquest moment per felicitar-vos a tots vosaltres, escoltes de Ràdio Murta, una abraçada molt forta i molt especial per al bon amic Manu Blanco, que dirigeix i presenta aquest espai a Ràdio Murta. Moltes gràcies, amics.

Coneguem les nostres dites i refranys. Ningú no pot dir d'aquesta aigua no en beuré. Les circumstàncies mos obliguen a fer coses que abans havíem censurat. Recomana moderació en els comentaris.

0: Nom de Madonna i Lledó de Salanit. Anna Maria Gals de Manacor.
1: Hola, som el Toni d'aquí de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta